La banda de Texas surfeja l'indie, el garage i el rock psicodèlic. Després de publicar treballs com Relax i Adolf Year, aquest dimarts al vespre pugen a l'escenari de la sala Upload de Barcelona. Encara hi ha entrades disponibles.

0: el procedimiento continúe a la Audiencia Nacional, cómo responde a los argumentos planteados por Sumar y por la defensa del señor Chambers de que la solicitud no cumple los requisitos de la ley de extradición pasiva para avanzar. Y una pregunta también al ministro Torres, si me permite, en relación con la situación de los menores. La semana pasada usted señaló que se habían iniciado la tramitación de 10 expedientes para menores y el objetivo era avanzar lo más posible hasta miércoles de esta semana. No sé si nos puede decir cuántos nuevos expedientes se han iniciado y completado hasta la fecha. Muchas gracias.
1: El expediente de un menor se inicia en el momento en el que se le hace también el triaje o el primer paso, no la filiación. Por tanto, los 2,000 y pico menores que ya están filiados, sus expedientes ya se han iniciado. Lo que ya habíamos trasladado es que se iniciaba con la presencia del representante del menor que ahora obliga el pacto de asilo e inmigraciones. Y en ese sentido ya tenemos un trabajo que se está haciendo por parte de la ciudad autónoma, de unas decenas que van a ser las que conformen el primer corpus, que lógicamente lo tengo que decir con máxima discreción, que serán menores con una edad determinada, para que puedan ser esos expedientes trasladados al Reino de Marruecos al objeto de que nos respondan, que continuemos con el trámite de esos expedientes.
2: Bien, le confirmo que el Gobierno ha hecho lo que le corresponde hacer en esta fase, que es algo puramente procedimental. Se ha autorizado la continuación de la solicitud de extradición del señor Chambers. Ahora, bueno, pues tiene una fase en la que será el órgano, la Audiencia Nacional, donde con todas las garantías, con audiencia al afectado, bueno, pues será otra fase. Pero como le digo, en este momento lo que hemos hecho es lo que le corresponde en esta fase puramente procedimental.
3: Juan, había escuchado.
4: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ministros. Yo quería preguntar al ministro Ángel Víctor Torres sobre los números que maneja entonces ahora el Gobierno después del realojo de 1.700 personas, dado que todavía quedan muchos de ellos que no están reubicados. Quería preguntarle cuáles son los números que ahora estima el Gobierno que pueden quedar todavía en la calle y, por lo tanto, ha dicho usted que las próximas semanas se les derivará a nuevos recursos. Quería preguntarles cuándo va a ser esa derivación, más o menos también para saber qué previsión tienen de cuándo se cumplirán esas 12 semanas para acometer las primeras devoluciones. Y respecto a los menores, un poco también lo mismo, porque algunos de ellos ya se podrían incluso traer a la península para que siga su expediente. Quería preguntarles si van a activar el artículo 35, dado que Ceuta no ha manifestado la voluntad de trenzar convenios bilaterales como ha hecho con Navarra, pero con ninguna comunidad más, al menos hasta el momento. Y luego a la ministra portavoz quería preguntarle por dos asuntos. En primer lugar, por la recepción ofrecida por Donald Trump hoy en Nueva York, a la que el presidente del Gobierno finalmente no va. Quería preguntarle la razón por la que el presidente del Gobierno no va a ir a esa recepción, dado que no hay nada en su agenda, al menos que aparezca en la agenda oficial. ¿Cuáles son los motivos para que no vaya, dado que sí que fue en el primer mandato y también cuando gobernaba Biden en el país? Y también hemos conocido hace escasos minutos que el CGPJ da carpetazo definitivo a las quejas del ministro Bolaños sobre las sanciones a juez Peinado, es decir, que finalmente juez Peinado se jubilará sin que haya ninguna sanción del CGPJ sobre él. Quería preguntarle la opinión del Gobierno. Gracias.
1: Con respecto a las primeras de las preguntas, creo que era importante la explicación que he dado de cómo son los procedimientos administrativos una vez que se hace el triaje a la persona que es mayor de edad. ¿Por qué? Porque hasta ahora creo que no se había publicado que en esos triajes un porcentaje, 26 de 100, tomando un 25% prácticamente, o 26%, no solicita protección internacional y se le traslada la incoación de la devolución. Y muchos de ellos automáticamente regresan a Marruecos, porque prefieren regresar que tener un documento firmado, resuelto, de devolución. Por tanto, ese número importante de cerca de 7.000 personas que han regresado, 222 fueron en las últimas 24 horas, que lógicamente tiene su relación con estos triajes. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que si abrimos nuevos espacios sería menor el número de personas que regresaron a Marruecos, y no está siendo así. Estamos abriendo espacios, 1.700 personas en las dos parcelas del puerto, y sin embargo está aumentando las personas que están regresando a Marruecos, porque se les están haciendo los triajes y se les está notificando diciéndoles que no van a tener derecho a protección internacional. Los que sí han solicitado protección internacional son los expedientes que tienen que dar los pasos que antes trasladé, en el que interviene la justicia, la Oficina de Atención al Refugiado, la Comisión Interministerial, la entrevista personal, y lo que estamos haciendo es intentar acortar los plazos al máximo posible. 12 semanas, es el máximo, pero ya les adelanto que van a ser bastante menos. Y de hecho, creo que hoy ha quedado claro que ya muchos han regresado porque se les ha denegado su estancia, porque no tienen derecho a la protección internacional tal y como lo han manifestado en los triajes. Las ubicaciones, nosotros vamos a seguir con las ubicaciones en los próximos días y semanas, así lo he dicho estos días. Vamos a reubicar a mujeres que van a estar en un espacio mejor, 300, en la mezquita. Vamos a hacer también reubicaciones en otros espacios que todavía nos permiten ampliar las plazas que tienen, y por tanto, una vez que ya tengamos toda la infraestructura que está en estos momentos en camino, pues entre esta semana y la próxima tendremos un número importante, siempre con el sigilo de las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque son operativos que tienen su complejidad, pues dar también nuevas personas que van a estar en esos espacios. Y incluiremos algunos si fuera preciso para que ninguna persona quede en las playas de Ceuta, ¿no? Y eso no tiene marcha atrás, eso se va a dar. Y por tanto, eso se va a conseguir. La voluntad de hacerlo cuanto antes no es sencillo, cuando estamos en un día de 6.000. Hemos hablado de 700, 800 plazas, hoy tenemos 6.000. Y tendremos aquellas que sean precisas para que ninguna persona quede en las playas, lo mismo que tendrá que hacer, lógicamente, la ciudad autónoma con los menores, porque tiene que abrir también sus espacios para los menores. Y por último, creo que también fui claro, es decir, todos compartimos que la reagrupación familiar es la prioridad, y en eso estamos trabajando, tanto en Marruecos como en cualquier lugar, la reagrupación familiar. Eso de que el mejor sitio donde tienen que estar los niños con sus padres y madres se comparte, si tú no añades que puede ser que los padres o madres no quieran. Puede ser que no quiera el niño. Puede ser que después de la investigación no quiera fiscalía, porque analiza la situación individual, y por tanto hay una ley superior del menor que culmina con que el niño no puede ser reagrupado. En este caso, precisamos de la implicación de la ciudad de Ceuta para que salga de Ceuta. Si se hace a través de una ONG, tiene que haber una resolución judicial en la que Ceuta participa para que la tutela pase a una ONG que esté en el resto del territorio español. Eso es posible. Creo que es el artículo 35.11. Si queremos que sea a través de mantener la tutela a la ciudad autónoma, tiene que hacerse un convenio con la comunidad acogente. Por tanto, tiene que estar.
5: Pues está terminando ya la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde Ángel Víctor Torres ha dado cuenta de las cifras alrededor de la grave situación en Ceuta. Dice que entre los adultos han realizado 2.546 triajes. En una semana estos triajes han avanzado un 40%. Retornos voluntarios desde agosto se han producido 6.791. Expulsiones 318. Y entre los menores, que es sin duda el asunto más controvertido, 2.321 ya están filiados, quedarían entre 500 y 700 menores en la calle, sin techo. Ángel Víctor Torres ha recordado que esto es competencia del gobierno de Juan Jesús Vivas, que la prioridad del gobierno de Juan Jesús Vivas, pero también evidentemente del gobierno central, es la reagrupación familiar. Pero si no puede ser, o se quedan en Ceuta, o tienen que ser distribuidos por todo el territorio. Rueda de prensa del Consejo de Ministros, que comenzaba con un llamamiento también a la convivencia en Ceuta. Quien difunde bulos o llama a la violencia debe responsabilizarse de lo que dice. Quienes afirman que hay que perseguir a los inmigrantes y cazarlos deben asumir su responsabilidad. Y sobre Begoña Gómez, es víctima de un escarnio público solo por ser la esposa del presidente del gobierno. Es insoportable. Begoña Gómez es inocente, ha afirmado la portavoz del gobierno, quien confía en que un jurado ecuánime termine por impartir justicia. Pues esto es lo más importante de esta rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ha presidido Carlos Cuerpo, porque Pedro Sánchez está en Nueva York, donde en unos minutos asiste a la sesión de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas. Enseguida la información territorial en Radio 5.
6: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició migdia. Elena Pérez.
7: Molt bona tarda. El govern estudia l'avantprojecte de llei, l'any que ve, la guia de recomanacions de l'àmbit digital que ha fet pública avui el Departament de Salut, on s'identifiquen els riscos associats al mal ús de les pantalles en diferents grups d'edat. Els problemes poden començar molt aviat, segons Luisa Conejos, sotsdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat.
8: De 0 a 6 anys, el retard en el desenvolupament del llenguatge, retards en el desenvolupament motor, dificultats en la percepció de la realitat, sedentarisme i augment de pes, miopia, alteració del cicle circadià i del son, canvis en el funcionament cognitiu i emocional.
7: En aquest marc, el govern es planteja prohibir també l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys i potenciar la lectura entre els més joves per garantir un benestar digital. A Catalunya, la mitjana d'edat d'accés als mòbils són els 11 anys. D'aquí una estona aprofundirem en un reportatge en els seriosos perills de l'addicció a les pantalles en general. El Marc té 14 anys i porta un any sencer a una escola terapèutica a l'Alt Camp, envoltat de natura i gairebé sense pantalles per tractar la seva dependència.
9: Esmorzava. Si anava a classe, anava després de classe, no feia els deures ni res, i jugava a videojocs. Després, fins a les 12, a la 1 del matí, estaria entre llocs. Dormia, el pròxim dia no anava a classe.
7: És dimarts, 22 de setembre, el dia té més notícies que repassem, com sempre, amb l'Anna Pujol. Bona tarda.
10: Bona tarda.
7: Els sindicats de docents es mostren escèptics amb la cimera d'educació liderada pel Consell d'Educació.
10: Volen tenir representació al Consell com altres sindicats i mantenen l'exigència que el govern obri negociacions amb ells per abordar el malestar del sector. Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Yolanda Segura, d'USTEC.
11: La idea que veiem és que pilotes fora, dilució de responsabilitat, convoquem aquí a tots els sectors, quants més millors, i escampem la culpa.
12: El Consell, per tant, no pot substituir una negociació amb capacitat d'acord, de pressupost i calendari amb la representació legítima de les treballadores i els treballadors.
7: El Tribunal Constitucional ha començat a abordar els recursos dels líders del procés en el marc de l'ampliació de la llei d'amnistia.
10: El primer és el del secretari general de Junts, Jordi Turull. El ple del Tribunal aborda la proposta del magistrat José María Macías, alineat amb el Tribunal Suprem, que considera que la malversació està inclosa entre les excepcions fixades per la llei d'amnistia. Fonts del Constitucional donen per fet que la seva posició quedarà en minoria.
7: Els comptadors socials per a famílies vulnerables són jurídicament viables.
10: Ho diu un informe encarregat per l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres, que demanen a la Generalitat i a les empreses energètiques que renovin el conveni que tenien fins al 2021 perquè aquestes famílies no es vegin forçades a punxar la llum. Josep Babot, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
13: Que la situació de bloqueig que vivim des de fa 5 anys, per tant, és superable i no superar-la respon exclusivament a una decisió política per part del govern.
7: La Sagrada Família proposa reallotjar tots els veïns de l'edifici de Núñez i Navarro, un dels afectats per les obres de la façana de la Glòria.
10: Que vol enllestir en els propers 10 anys. El director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, proposa reubicar els veïns al solar del costat, propietat del patronat.
14: Per acabar la Sagrada Família, aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai, a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
10: Segons la Sagrada Família, l'edifici de Núñez i Navarro és imprescindible per continuar les obres, però no seria l'únic que es veuria afectat per aconseguir una bona visibilitat de la basílica. L'Ajuntament és qui tindrà l'última paraula.
7: I l'exposició Un teatre lliure commemora el mig segle de vida de la institució.
10: Ho fa amb 5 instal·lacions creades per 5 escenògrafs que han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre, buscant els oficis més invisibles que fan possible una obra i els seus vestuaris o maniquins.
7: Gràcies, Anna. Tot això més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. Com se circula aquesta hora per les carreteres? Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
15: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de mencionar especialment les rondes, amb dues, tant en sentit Trinitat com en sentit Llobregat, que presenten diversos trams de retenció. Són petites, petits grups de retenció i, per tant, us demanem que circuleu amb molta cautela. Compte per unes obres a la C-17 a Gurb, entre Gurb i les Masies de Voltregà, cap a Barcelona, que alenteixen la circulació, i també destacar un parell de quilòmetres a la P7 a Barberà en sentit Tarragona. De moment això és tot. Bona tarda.
7: Per cert, una dona morta en un accident de cotxe en una sortida de via al Lloret de Mar. A dins hi viatjaven quatre persones, un d'ells està ferit greu i un altre crític. Anem ara a saber quina és la previsió del temps. Aimé Noelia García.
16: Avui a Catalunya continua el temps càlid i estable. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures màximes baixen lleugerament al litoral i a la resta pocs canvis. Els termòmetres marcaran 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. A l'Empordà bufa tramuntana amb intensitat moderada i a la resta vent fluix variable.
7: Avui és l'últim dia d'estiu. Segons l'EMET, ha estat anòmal, és a dir, excepcionalment càlid i sec, un estiu d'extrems que dona pas a una tardor que comença demà amb unes temperatures normals, fins i tot per sobre de la mitjana, però que serà plujosa.
6: Edició migdia. Elena Pérez.
7: Ja fa temps que sabem que l'accés de pantalles provoca problemes molt seriosos, sobretot als joves, perquè sovint són els més exposats. Ara el Departament de Salut del Govern català posa el focus precisament en els menors i en els riscos per a la salut que té l'ús intensiu d'aquests dispositius electrònics. Pau Alemany.
17: La meitat dels alumnes de primària ja tenen el seu propi mòbil i la mitjana d'edat d'accés són els 11 anys a Catalunya. Són dues de les dades que ha recopilat el Departament de Salut per elaborar una guia diagnòstica amb els problemes que se'n deriven. Les conseqüències, problemes cognitius, com la manca d'atenció, mentals, com la manca d'autoestima, i físics, com l'alteració de la son, la miopia o fins i tot les càries. Així ho explica la subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos.
18: El tema de la miopia, de l'excés de pes, del risc de càries, també vinculat als patrons, als mals hàbits també de consum de sucre i de substàncies diverses quan estàs davant de pantalles.
17: El diagnòstic divideix les conseqüències per franges d'edats. Entre els 0 i els 12 anys assenyala, per exemple, retard en el llenguatge, mentre que entre els 13 i els 18 remarca les dificultats per interaccionar cara a cara. Menciona que alguns són problemes de salut irreversibles. El departament, però, no ha especificat encara quines són les mesures concretes que aplicarà per resoldre aquests problemes de salut.
7: Ja fa temps que es parla de l'addicció a les pantalles amb totes les connotacions negatives que aquesta paraula comporta, tot i que alguns es resisteixen a creure en els perills que tot això suposa. Potser els negacionistes d'aquests perills no ho serien tant si sabessin que els gurus de Silicon Valley als Estats Units, que han creat les pantalles a les que molts es tornen addictes, eduquen i crien els seus fills sense tenir-ne accés a elles. L'altre aspecte molt important és ser conscients del paper que com a adults juguem davant dels menors, que moltes vegades ens veuen com un exemple a seguir. De tot això ens parla en el següent reportatge el Toni Conde.
19: El Marc és un jove de 14 anys que a causa d'un ús abusiu dels videojocs va deixar d'anar a classe. Se n'anava a dormir tard i prioritzava jugar davant d'estudiar. Ara està internat a l'escola terapèutica Can Ros, al municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on l'ajuden a superar aquesta situació en un entorn rural i sense accés a les pantalles.
9: Jugava molt als videojocs, sobretot. Molt. No, el dia a dia és que no anava a classe per jugar i tal. Em aixecava, esmorzava. Si anava a classe, anava després de classe. No feia els deures ni res i jugava a videojocs. Després, fins a les 12 a la 1 del matí, estaria on deies. Dormia. El pròxim dia no anava a classe.
19: El cas del Marc podria ser el d'altres joves que estan àmpliament presents a l'entorn digital, sigui en videojocs o a les xarxes socials. El 85% dels nois i noies a secundària fan ús del mòbil i entre els 5 i 8 anys ja són més de la meitat que hi tenen accés. Proporciona aquestes dades el doctor en psicologia Àngel Guirado, especialista en educació, que alerta del caràcter addictiu del disseny de les xarxes i apps dels mòbils.
20: Genera necessitat, altra vegada, de consumir productes semblants perquè aquesta necessitat està incentivada a través de les gratificacions que reben a través d'aquests productes. Llavors és aquí, quan això es produeix d'una forma massiva, quan es pot produir un efecte semblant al que en diríem les addiccions, amb totes les conseqüències que això té, no?
19: El problema s'agreuja quan l'abús de pantalles afecta la vida diària i es deixen de fer activitats quotidianes per prioritzar estar connectat. Aida Sánchez, terapeuta Projecte Home Catalunya, i Adriana Margarit, doctora membre de la Societat Catalana de Pediatria.
21: Quan s'ha generat una addicció és que, d'alguna manera, totes les àrees de la vida de la persona han quedat afectades.
22: Deixem de fer altres coses o dedicar temps a altres espais que necessitem, sobretot per promoure els hàbits saludables.
19: És el que li va passar al Marc. Un ús excessiu dels videojocs el va fer deixar d'anar a classe i va afectar el seu rendiment escolar. Ara, amb l'ajuda de l'Escola Terapèutica Can Ros de l'entitat Amalgama 7, ha millorat la seva situació. Porta més d'un any internat a l'escola en un entorn rural. Els primers mesos sense cap pantalla i ara amb una introducció controlada i monitorada amb la seva psicòloga.
9: Estàs un mes sense mòbil, sense res, sense cap dispositiu electrònic que tu puguis chatear, cercar coses, etc. No pots jugar res. Com a màxim el diumenge ens toca una hora de pel·lícula que està controlada, que el bo és que és com que desconnectes del mòbil, no l'utilitzes. És com un parón, com per acostumbrar-te a una rutina més normal, que diguem.
19: Amb el Marc treballa Guillem Rollo, psicòleg clínic a Amalgama 7. A l'escola de Can Ros, els joves com el Marc van a classe i es poden treure l'ESO mentre reben un tractament individualitzat. Hi ha adolescents amb diferents addiccions. En el cas de les pantalles, primer fan una deshabituació amb contacte zero.
0: Però l'objectiu no és que estiguin tots els mesos sense el mòbil, sinó que en algun moment, lògicament, hem de treballar el contingut del mòbil i també hem de treballar un altre cop l'exposició amb el mòbil, perquè el dia que marxem d'alta, lògicament, el dispositiu hi serà i, per tant, no es tracta de prohibir-lo, sinó d'aprendre'n a fer un bon ús.
19: A Projecte Home Catalunya també han abordat aquest problema i tenen programes com Projecte Jove, on fan acompanyament terapèutic a joves entre 13 i 23 anys i les seves famílies per a superar l'addicció a les pantalles. També fan xerrades de prevenció a escoles i instituts a partir de 5è de primària. Remarca la terapeuta Aida Sánchez que els infants cada cop són més conscients dels problemes que pot tenir fer servir xarxes i pantalles més temps del recomanat.
2: Fins i tot ells doncs, no, s'ho qüestionen i molts ho verbalitzen, no? Que sí, ho estic fent, no estic utilitzant les de més, no? I fins i tot ho poden reconèixer. El que no podem demanar és que a partir d'aquí ells facin canvis. Vull dir, al final, tota aquesta part de límits, no? És important que ho pugui acompanyar la família.
19: Fins a arribar als casos d'addicció, abans s'ha recorregut tot un camí. La prevenció i l'acompanyament de les famílies a casa, com deia l'Aida Sánchez, és clau per evitar un problema més gran. La pediatra Adriana Margarit recorda als pares que han de servir d'exemple.
3: Per tant, amb el concepte de que som referents, és un bon moment per reordenar i tornar a tenir els hàbits que segurament teníem abans de que hi hagués tota aquesta aparició de les noves tecnologies en el nostre dia a dia.
19: Una idea que comparteix Aida Sánchez, de Projecte Home.
2: El primer consell és una mica actuar com a referent, vull dir, què estan veient amb els teus fills i filles, no? amb tu, amb aquest abús, no? amb aquest ús de pantalles. Doncs et veuen que marxes a dormir amb el mòbil, que, no? que el moment de desconnexió és amb el mòbil, arribo a casa i, no? I o et faig callar perquè estic veient un vídeo.
19: Margarit també alerta les famílies que l'exposició cada vegada es dona a menor edat i que la prevenció s'ha de fer des que el nadó neix. L'exposició a pantalles entre els 0 i 3 anys afecta el neurodesenvolupament.
3: Doncs s'ha vist, no, que pot tenir un efecte amb un retras de l'adquisició del llenguatge, són infants que parlen amb menys vocabulari i inclús que tenen un dèficit d'atenció, no, o de controlar les emocions d'una manera més regulada.
19: Per això, el psicòleg Àngel Guirado recomana limitar l'ús dels mòbils.
23: No posar en mans d'un adolescent abans dels 12 anys un dispositiu mòbil si no hi ha una raó molt clara que ho justifiqui.
19: La Unió Europea ha anunciat que limitarà l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys. Guirado subratlla que els empresaris del sector acostumen a portar els fills a escoles sense pantalles perquè són conscients dels riscos.
23: Alguna cosa deu ser perillosa que els promouen, els seus fills no hi tenen accés a nivell escolar.
19: Amb tot, els problemes amb les pantalles es poden superar i joves com el Marc han pogut trobar una sortida a la situació.
9: Sí, claro, abans jugava a lo millor 12 hores, 14 diàries, i ara és que simplement tinc 2 hores com a temps límit i a vegades és que ni jugo, saps el que t'he dit? Aquí m'han ensenyat a gestionar-me el temps i tot això.
19: I envia un missatge al seu jo del passat que pot servir de crit d'alerta per a altres persones.
9: Jo sempre he pensat que si jo pogués anar i dir-li al meu jo del passat, pues li diria que no faci tant el burro i que no jugui tant a videojocs descaradament i tal, perquè li acabaria malament i a un puesto que... Bueno, mira, aquest puesto al principi no m'agradava i tal, però ara la veritat és que ajuda molt i tal, i és com la meva casa, saps?
19: La consciència sobre el problema ha crescut i és treball de tota la societat combatre l'abús de pantalles. També, i potser sobretot, dels adults, que estan igualment exposats massa temps a la pantalla d'un telèfon mòbil.
6: Edició migdia.
7: Són gairebé 2:15. Temps ara per la informació esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
6: Esports.
1: Avui, dimarts 22 de setembre, sobre el taló de la Champions femenina 2026-27 amb un Barça que defensa títol, amb un equip força canviat del que va aixecar la Copa el passat 23 de maig a Oslo, derrotant a la final l'Olímpic de Lió, però amb la mateixa ambició de sempre. El camí blaugrana a la màxima competició continental començarà demà al Johan Cruyff a les 9 de la nit contra el París Club de Futbol i de seguida sentirem els protagonistes. Mentretant, en plena aturada del futbol de clubs a la Lliga de Primera Divisió masculina, pels compromisos de la selecció, avui el gruix d'internacionals del Barça es concentren a les Rozas amb la selecció espanyola, tot després que Badalona fos ahir una festa per celebrar la Supercopa del Joventut, el primer títol de la penya en 18 anys. Comencem. I el primer que fem és anar cap a les instal·lacions del Johan Cruyff, l'estadi on juga els seus partits al Barça femení, perquè prepara el debut a la Champions de demà, com deien, contra el París, i fa una estona hi ha hagut les rodes de premsa prèvies. Dani Esclusa, bona tarda. Hola, Dani, bona tarda. Doncs algun problema tenim ara perquè ens arribi la veu del nostre company que està, com dèiem, a la ciutat esportiva del Barça, on hi ha hagut roda de premsa de Pere Romeu i també d'Eva Pajor, a la que s'interim a continuació. Doncs bé, mira, el que farem mentre recuperem aquesta... Ara sí? A veure, Dani, bona tarda.
4: Hola, què tal?
1: Ara
4: bona
1: sí,
4: tarda.
1: Te sentim.
4: Ara
1: digues.
4: Sí, ara sí, sí, sí. Doncs, bueno, doncs un Pere Romeu que d'entrada ha volgut parlar de les baixes de l'equip, ha dit que Aitana en principi no podrà ser-hi, que la que sí que té pinta que podrà jugar és Irene Paredes, i després ha volgut reivindicar una mica aquesta nova temporada de l'equip, no? Existeix a lo millor una certa preocupació, vist que tu mateix deies de si l'equip pot no rendir també en una competició com la Champions, i aquí hem pogut escoltar un Pere Romeu reivindicatiu amb l'equip que té aquesta temporada. Si et sembla, l'escoltem.
5: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
1: Doncs així de començut està Pere Romeu.
4: Sí, un Pere que també, bueno, ha volgut parlar a la seva jugadora Eva Pajora.
1: Sembla que tenim dificultats perquè ens arribi bé el so d'aquesta connexió amb el Dani. Si et sembla, escoltarem Eva Pajor, que ens explicava que havia parlat, i a més ho ha fet en castellà, que fins ara ho feia en anglès. L'escoltem.
8: Jugar para Barça es un gran privilegio. Es para mí siempre... Cuando yo voy aquí en Johan, o cuando jugamos fuera de casa o en Spotify, es siempre especial.
1: Doncs això deia Eva Pajor, sempre especial jugar amb el Barça i sobretot aquest debut a la Champions femenina, defensar el títol aconseguit la temporada passada i demà a les 9 de la nit enfront al París Club de Futbol. Serà aquest partit que podrem escoltar també doncs, demà tota la informació prèvia. Deixem la comunicació amb el Dani perquè sembla que tenim certes dificultats per escoltar-la. Continuem endavant. Recordem que la competició, la Champions femenina, s'obre avui mateix amb 5 partits, entre ells el Real Madrid París Saint Germain, que serà a les 9 de la nit. I mentretant el Barça, i parlem ara de l'equip masculí, del primer equip, s'entrena o farà aquesta tarda sense 17 internacionals, com ja dèiem ahir. Doncs bé, 6 d'ells i entre els 4 catalans es concentren avui a aquesta hora aproximadament a les Rozas amb la selecció espanyola. Recordeu que tenen 4 partits per davant. Germà García, bona tarda.
24: Bona tarda, Marga. Sí, a les 7 de la tarda tenen prevista aquesta sessió preparatòria a la ciutat de les Rozas, a la ciutat de la Federació Espanyola de Futbol. Els 7 jugadors del Barça convocats, recordem que són Pau Cubarsia, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més dels 4 catalans que també hi ha en aquesta convocatòria, que són David Raya, el porter de l'Arsenal, Marc Pubill, el central de l'Atlètic de Madrid, Marc Cucurella, el lateral del Real Madrid, i Víctor Muñoz, el jugador, el migcampista del Liverpool. Aquests 7 són, doncs, s'hauran d'afrontar, més els 4 que hem dit catalans, hauran d'afrontar aquests 4 partits compromisos oficials corresponents a la Nations League. El primer serà dissabte vinent a Wembley contra la selecció d'Anglaterra. Per cert, que aquell partit el presenciarà també Hansi Flick, així ens ho va confirmar el passat cap de setmana. Posteriorment, dimarts dia 29, jugaran a Sevilla el Sánchez-Pizjuán contra Croàcia. El dissabte dia 3 d'octubre jugaran el Carlos Tartiere d'Oviedo contra la República Txeca, i el dimarts dia 6 tancaran a Split jugant de bell nou contra la selecció de Croàcia. Són els jugadors que té concentrats Luis de la Fuente, que ahir, per cert, renovava fins al 2032, mentre a Barcelona s'han quedat els 6 internacionals que no han estat escollits per les seves seleccions, és a dir, els no internacionals, que són Chesney, Gerard Martín, Valde, Gavi, Gabriel Jesús i Brian Fariñas, a més dels 4 que estan lesionats, que recordem són Joan García, Frenkie de Jong, Roni Bardagi i Andreas Christensen. El plàning que ens ha donat el Barça per a aquests jugadors són avui, ahir van tenir jornada de descans. Des d'avui fins divendres a les 11 del matí entrenaran a la ciutat esportiva Joan Gamper. Tindran festa 9 dies, del dissabte dia 26 de setembre fins al diumenge 4 d'octubre, i tornaran a la feina, aquests, encara sense els internacionals, el proper dilluns dia 5 d'octubre.
1: Doncs aquest és el plànic d'aquest Barça, que es queda sense 17 internacionals al llarg d'aquests dies, que ja anirem explicant el que vagin fent tots ells en els seus respectius partits. Gràcies, Germà, bona tarda.
24: Bona tarda.
1: El Barça, que és, sens dubte, l'equip català que perd més internacionals, lògicament, un total de 17, com deien. L'Espanyol perd 3 internacionals en aquesta aturada de seleccions. Vanja Đarkušić, que juga amb la selecció d'Eslovènia, i Javi Hernández, el jove jugador de l'Espanyol, que ho farà amb la selecció espanyola sub-21. D'altra banda, qui ho té més complicat en aquesta aturada de seleccions és el Girona, perquè han perd 6 de jugadors, però cal recordar que tant el Barça com l'Espanyol no tenen partits aquests dies, perquè hi ha aturada a la primera divisió, 2 caps de setmana sense Lliga, però no a la segona. És a dir, que el Girona haurà de disputar aquests compromisos que té a continuació, el primer aquest mateix divendres, sense aquests 6 internacionals, alguns realment importants. I males notícies pel Sabadell, perquè ahir es va confirmar que el seu davanter Nico Giochini, màxim golejador de l'equip amb 3 gols, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va fer l'entrenament previ al partit contra l'Oviedo, i haurà de passar pel quiròfan i previsiblement es perdrà tota la temporada. I a primera federació, l'Europa ha destituït el seu entrenador, Josep Maria Gené, després del mal inici de l'equip, que la temporada passada va jugar al play-off de sense segona i ara sumant només un punt en 4 jornades. El seu substitut, ja ho diré, serà Luis Blanco, que va ser assistent de Manolo González a l'Espanyol. I parlem de bàsquet, perquè Badalona va ser ahir al vespre una festa per celebrar el títol de Supercopa de la Penya. Jorge Agüero, bona tarda.
10: Bona tarda, Marga. Així sonava...
1: Déu-n'hi-do.
10: Així sonava la plaça de la Vila de Badalona. Davant del consistori de l'Ajuntament, més d'un miler d'aficionats es van donar cita. Mira, això que sona, per cert, això que sona, és una canonada de confeti. Crec que encara porto, Marga, confeti a les sabates i per tot arreu. Va estar molt maco, DJs, traca final, els jugadors, el cos tècnic, per suposat, representació institucional també amb l'alcalde Xavier García Albiol, de la penya, Juanan Morales, no s'ho va perdre ningú. El més aclamat, per suposat, doncs no podia estar un altre que Ricky Rubio.
11: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit maca per tots, però sobretot pels nens i nenes. Jo recordo el 2004, quan... li va tirar un aliup al Rudi. Allà neix...
10: Bueno,
11: allà
10: el record de Ricky Rubio d'aquella Copa del Rei que va guanyar, també Dani Miret.
12: Estem en un moment que l'hem d'aprofitar, l'hem de disfrutar tots junts, i una altra vegada...
10: Aquí el que va passar és que es va tallar el micro. Bueno, sobretot, Marga, el missatge que es va transmetre és que això ha de ser el punt de partida d'una cosa més gran, que per tant han d'arribar més títols a la penya.
1: Esperem que sí, que feia 18 anys i que ara n'hi hagi molts més. Gràcies, bona tarda. I parlant de títols, la pilot catalana Berta Bellán, que diumenge va aconseguir el seu segon títol de campiona del món de trial, no té gaire temps de celebracions i ara s'entrena amb l'equip espanyol per disputar la Copa de les Nacions, però li hem demanat que s'aturi uns minuts per saludar-la i felicitar-la. Berta, bona tarda i moltes gràcies.
13: Hola, bona tarda.
1: Abans que tot, moltíssimes felicitats. Ja ets 2 vegades campiona del món de trial. 3, no? Amb el de... en pista, de l'any 2025. Déu-n'hi-do, no?
13: Sí, sí, sí, moltes gràcies. La veritat que ha estat una temporada difícil. Hi ha hagut molta rivalitat.
14: crec que totes tenien la capacitat de guanyar, almenys de les 5 primeres. I res, al final sempre acaba guanyant la que té, jo crec que més constància i més cap, i per sort aquest any ho he pogut gestionar bé.
1: En aquest cas has estat tu, Berta, que ja venies de guanyar el títol l'any passat i que bé, arribaves doncs ja amb un avantatge que vas acabar d'ampliar en aquest Gran Premi, que a més va ser el Gran Premi d'Espanya, a Pobladura de les Regueres, a prop de Lleó, que és on et trobes ara mateix encara, oi que sí?
14: Sí, sí, sí, no sé si ho sentiu, però estem aquí entrenant amb l'equip nacional perquè aquest cap de setmana tenim el trial de les nacions, doncs vam dir d'entrenar per aquí i estem aquí entrenant.
1: Clar, sí, això sí. No s'atura, eh? O sigui, no tens gaire temps d'assaborir el títol de campiona del món que vas a intentar guanyar també amb l'equip el trial de les nacions, no?
14: Sí, sí, això no para fins a finals d'octubre, així que hem de seguir entrenant.
1: Però anem una mica enrere. Res, molt pocs dies. Com afrontaves aquesta prova del Gran Premi d'Espanya i si realment et veies campiona o això, clar, s'ha de lluitar, no?
14: Sí, la veritat que no. O sigui, tenia punts d'avantatge, però tampoc ho veia molt clar perquè en un cap de setmana ens hi jugàvem 4 carreres, llavors podien passar moltes coses i jo sabia que fins diumenge a la tarda no se sabria ben bé qui guanyaria. I res, es tractava de ser el més constant possible, no fallar gaire i fer entre les 3 primeres les 4 proves. I havia d'estar molt concentrada a cada zona i així ho vaig intentar.
1: De fet, ja al principi vas aconseguir augmentar aquests 11 punts d'avantatge que tenies, no?, el primer dia, i això potser et donava doncs, aquesta tranquil·litat, d'alguna forma. O en el trial, que és una cosa molt tècnica i complicada, no hi ha tranquil·litat fins que acaba.
14: Sí, la veritat que jo no tinc tranquil·litat fins que acaba. Sí que a la segona volta del diumenge ja em vaig relaxar una mica i com que la primera havia fet un fallo tonto, vaig pensar, bueno, si ara intentes arreglar-ho i no fer cap fallo, fins al final, doncs, segur que surt bé. I sí, sí, em vaig concentrar molt l'última volta i vaig fer només 2 peus, o sigui que l'última volta va ser de les millors del cap de setmana.
1: Aquí vas superar va ser la italiana Andrea Ravino, que diuen els més experts en el teu esport, que té pinta que serà doncs, un duel important els pròxims anys, no? Que serà una gran rival, la gran rival de qui és la reina ara mateix, que ets tu, Berta.
14: Sí, sí, ja porta sent-ho bastants anys. Per mi és una rival molt forta, té un talent increïble i és molt jove. Llavors sé que a la que se m'obri una mica el cap estarà allà dalt i guanyarà moltes carreres, segurament, perquè té molt, molt, molt de nivell i és molt forta. Però també és veritat que hi ha altres que també pugen molt fort i jo crec que serà una rivalitat com més entre 3 o 4.
1: No serà tant.
14: Esperem que sigui així.
1: Sí, això seria bo també per l'esport, no?, i per l'espectacle.
14: Sí. Sí, sí, perquè al final el que passa amb el Toni Bou...
1: Això t'anava a preguntar, perquè... però ja ho has dit tu.
14: És increïble de veure perquè sembla que sigui impossible de guanyar, però a nosaltres no ens passa, hi ha més rivalitat i al final puc guanyar qualsevol i crec que és més emocionant.
1: Clar, jo sé que t'han preguntat, tu et veus guanyant tants títols com Toni Bou?
14: Ho veig difícil, la veritat. Sí que m'agradaria guanyar els màxims títols possibles, però tants, no sé, és increïble i tant de bon pugui guanyar molts, però no sé si arribaria a tants com ell.
1: La Berta Petitona, que va començar amb quants anys al trial?
14: Amb 4.
1: Amb 4 anyets, clar, molt petita, no? Però no sé si somiava amb el que ja has aconseguit.
14: No, la veritat que de petita era més una afició i no m'ho pensava que arribaria fins a aquest punt i menys que pogués estar així com estic ara. Quasi que no em costa diners. Tinc patrocinadors que em recolzen molt i estic molt, molt agraïda. O sigui, és una passada.
1: Mira com són els esports, que alguns neden en l'abundància i altres són campiones del món i quasi no li costa diners. En fi, sí. Però esperem que tot això millori molt. Molta sort per la Copa de les Nacions. Berta, moltíssimes felicitats i fins aviat. Gràcies.
14: Moltes gràcies.
1: Doncs la Berta Avellán, que ha tingut aquesta deferència amb nosaltres d'aturar-se una estona mentre s'entrena de cara a aquesta final de la Copa de les Nacions, que serà aquest cap de setmana amb l'equip espanyol de trial, amb la intenció de sumar un nou títol a la seva carrera, que no són només aquests 2 campionats del món consecutius que ha aconseguit a l'aire lliure, sinó també un trial indoor, campiona del món l'any 2025, que va fer doblet, i molts altres títols anteriors als que l'estan portant a ser ara mateix mateix la dominadora del trial a nivell internacional. Abans d'acabar, encara tenim temps d'un parell de coses. En bàsquet dèiem que la Supercopa d'Espanya va ser per la penya i la va celebrar. Doncs bé, aquest cap de setmana ja comença la Lliga i el debut a l'ACB de la penya serà diumenge al migdia contra el Breogán, mentre que el Barça jugarà amb el Coruña dissabte i diumenge Girona, Múrcia i València, Lleida. Comença ja la temporada. I en tennis comença avui la fase final de la Copa Billie Jean King a la Xina amb la catalana Marina Bassols. El debut de l'equip espanyol serà demà contra Kazakhstan. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Entrat avui a Barcelona a la porta de la cimera sobre intel·ligència artificial, AI Summit Barcelona, demanen al govern una moratòria als 26 projectes de megacentres de dades planejats a Catalunya pel seu impacte ambiental, reclamant que siguin responsables amb el canvi climàtic, transparents en les dades del seu impacte i elaborats amb participació de la societat civil. Clàudia Bosch, de CETEM Catalunya, i Agustí Emperador, d'Ecologistes en Acció.
1: No volem vendre a recursos hídrics, energètics i de sol als gegants tecnològics com Amazon o Google.
2: Per tant, nosaltres considerem que aquest pla és una autèntica irresponsabilitat i, és més, diem que és un crim contra el planeta i contra el clima.
0: Ja estan pendents, com deien en portada, de la decisió del Tribunal Constitucional per a l'amnistia dels condemnats i processats en rebel·lia del procés. Què en sabem, Sergi Bassoles? Bona tarda.
3: Bona tarda, doncs sí, una última hora. Finalment, la ponència del magistrat conservador José María Macías no s'ha votat. El ponent ha retirat la seva sentència contra el recurs de Turull després que fos un secret a veus que la majoria progressista del ple no li donava suport. No obstant això, Macías ha optat per quedar-se com a ponent i elaborarà un nou text en consonància ara sí amb el criteri majoritari de la sala i afegint-hi el seu vot particular en contra. Aquest és l'escenari que s'ha de llegir en perspectiva dels recursos restants, perquè mentre Macías reescriu l'esborrany entrarà en deliberació el recurs de l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, condemnada també per malversació. Serà en el proper ple del plenari del Constitucional el dia 6 d'octubre. En aquest cas, el ponent és el mateix president del Constitucional, Cándido Conde Pompidou, de l'ala progressista i favorable, per tant, a l'aplicació de l'amnistia. Per tant, i tenint en compte la majoria progressista del ple del Tribunal de Garanties a favor de l'amnistia, la de Bassa serà la primera sentència a favor, i a partir d'aquí es preveu un efecte dominó. I és que el Tribunal Suprem té la intenció, segons fonts judicials consultades, de tancar l'aplicació de l'amnistia després d'aquesta primera sentència del Constitucional, sense esperar que el Tribunal de Garanties vagi resolent en els successius plens els recursos dels altres condemnats i o processats. Excepte imprevistos, avui s'inicia, per tant, el compte enrere del retorn a Espanya de Puigdemont, o, entre d'altres, que Oriol Junqueras deixi d'estar inhabilitat.
0: Gràcies, Sergi, per aquesta última hora.
4: Edició migdia.
0: Parlem ara d'educació. Els sindicats majoritaris es mostren escèptics en relació amb el gran debat que proposa el govern a través del Consell Educatiu. Ens ho explica la Laura Hurtado.
5: L'USTEC assegura que és una manera de diluir les protestes i critica que s'inclogui el sector de l'escola concertada. D'altra banda, professors de secundària que no hi té representació dubta de la seva eficàcia. Iolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández de secundària.
6: Participar o fer debats no és negociar. El Consell, per tant, no pot substituir una negociació amb capacitat d'acord, de pressupost i calendari amb la representació legítima de les treballadores i els treballadors.
7: Pilotes fora, dilució de responsabilitat, convoquem aquí a tots els sectors, quants més millors, i escampem la culpa i la solució, com que no la sabem, doncs també l'escampem.
5: El govern, per la seva banda, defensa que amb dues vies no són incompatibles. Mentrestant, l'USTEC amenaça amb protestes i vagues aquesta tardor si no es reobren les negociacions, en les quals volen abordar temes com el finançament, la inclusió o la millora de les condicions laborals i de les infraestructures als centres.
0: Doncs el portaveu de Junts, Salvador Vergés, demana un acord amb els representants de la comunitat educativa i no només entre partits, i alerta ella que aniran a la cimera de divendres, però que
8: anirem a la reunió i assistirem per respecte institucional, escoltarem, però no participarem en cap mena de foto de fals consens ni en cap mena d'exercici de propaganda com ens té acostumats el president Illa.
0: La CUP, per la seva banda, alerta Illa que no faci servir d'excusa la cimera de divendres per tornar a tancar el conflicte amb la comunitat educativa en fals, i el portaveu dels comuns, David Cid, adverteix Illa que aquesta setmana és la darrera oportunitat que té per redreçar la crisi educativa. Esquerra reclama a Illa menys autocomplaença, més lideratge, menys discursos sobre la gestió i més resultats. Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts al Consell d'Afers Generals, tot i que sense possibilitats que hi hagi una resolució determinant. El govern espanyol amenaça en bloquejar l'ampliació del Club dels 27.
9: Enlargement is one thing and the discussion about other languages is another.
0: Fets que critiquen països com Lituània, Suècia o Alemanya, consideren inacceptable que el vot espanyol a la incorporació de països com Montenegro a l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec. De la seva banda, el govern espanyol diu que no hi ha cap motiu perquè els socis s'hi oposin i que no té sentit que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que aquestes tres. Fernando Sampedro, secretari d'Estat davant la Unió Europea.
10: España ya ha pedido todo lo que tiene que pedir y ha proporcionado todo lo que puede proporcionar. No hay ninguna duda. Me gustaría saber si esas excusas, esos argumentos de pedir más documentos responden a alguna duda.
0: La instal·lació de comptadors socials perquè les famílies vulnerables no es vegin forçades.

0: Les de punxar la llum són jurídicament viables. Així ho argumenta almenys l'informe encarregat per l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres, Marga Esparza.
1: D'aquesta manera es demana a la Generalitat i a les empreses energètiques que renovin el conveni que tenien fins al 2021 i garanteixin els comptadors a aquestes famílies. Part del cost l'assumiria la Generalitat, una altra part la família, i l'empresa hauria de garantir el subministrament i el seu manteniment. Josep Babot, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
2: Que la situació de bloqueig que vivim des de fa 5 anys, per tant, és superable i no superar-la respon exclusivament a una decisió política per part del govern i que per això doncs, reclamem aquesta implicació i voluntat per part del Departament de Drets Socials i el conjunt del govern català per tal de desbloquejar el context actual.
1: Des del 2015, amb la Llei Catalana contra la Pobresa Energètica, només es van instal·lar 100 comptadors de llum en 10 anys davant els més de 1.000 comptadors d'aigua que sí van ser instal·lats.
0: Queden poques hores per deixar enrere l'estiu més càlid i sec del segle per donar pas demà a la tardor, que segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia serà clara un tanyón càlida i plujosa.
3: Les temperatures de l'octubre, novembre i desembre continuaran per sobre la mitjana segons les previsions de la Met, que auguren un 40 o 50% de pluges. El delegat a Catalunya, Ramon Pasqual, alerta que poden ser torrencials.
4: Compte que les precipitacions de la tardor no són avui 10 litres, avui 5, avui 20, ja ho sabeu. Són com l'altre dia, no? Una sola tempesta d'una hora va caure 100 litres a la Sagrera. Es comporten així a la Mediterrània, ja ho sabem, però aquesta forma de comportament s'està agreujant com a efecte del canvi climàtic.
3: Continuarà fent calor seguint la tendència d'aquest estiu, en què la temperatura ha estat excepcionalment alta, per sobre els valors de referència durant molts dies, amb rècords de calor tant de dia com de nit. Amb els gràfics a la mà, els experts diuen que els valors d'aquest estiu semblen d'un altre món.
0: Avui, per cert, ha començat la tala dels arbres cremats per l'incendi de les Gavarres, concretament els que hi ha a banda i banda de la carretera on va començar el foc per evitar que puguin caure sobre la via. En paral·lel, el Consorci de les Gavarres ha començat a treballar en el pla de recuperació de les prop de 2.000 hectàrees afectades per les flames. Tres quartes parts són suredes i ara s'haurà de determinar quins arbres poden rebrotar i quins caldrà tallar. Repassem ara en format més breu altres notícies amb la Lourdes Gata. Tercer segrest exprés registrat en pocs dies a Catalunya. El succés va tenir lloc la matinada del dilluns en el districte de Sant Martí de Barcelona.
5: En aquest cas, un grup d'encaputxats va assaltar un home i el va introduir a la força en un vehicle. La víctima va aparèixer pel matí a Sala, a la demarcació de Girona. Presentava diverses lesions per tot el cos compatibles amb haver estat torturat. La principal hipòtesi dels Mossos és que podria tractar-se d'una revenja relacionada amb el narcotràfic.
0: Ja són 7 les denúncies presentades per dones contra el fisioterapeuta detingut a Juneda, a les Garrigues, per suposats tocaments, i els Mossos no descarten que se'n presentin més.
5: L'home de 30 anys va ser detingut avui fa una setmana en tres denúncies presentades per dones que afirmaven que l'home, durant les sessions de massatges, els havia fet tocaments als pits i a la zona dels genitals en contra de la seva voluntat. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració. El detingut va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial davant la secció de violència de la dona del Tribunal d'Instància de Lleida.
0: I l'Audiència Provincial de Tarragona manté la instrucció del cas Montoro a la ciutat. Desestima d'aquesta manera el recurs presentat per l'empresa de l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, i les defenses de les empreses gasístiques investigades.
5: Demanant que la instrucció d'aquest cas es faci a Madrid, on hi ha el major nombre d'empreses afectades. L'Audiència tarragonina considera que no és l'òrgan competent per atendre aquesta decisió i que, en tot cas, el recurs s'ha de presentar al Tribunal Constitucional.
0: Gràcies, Lourdes. I la Sagrada Família posa a disposició de l'Ajuntament un espai al barri per traslladar els veïns afectats per les obres. L'operació per construir l'escalinata, consideren des de la Basílica, només afectaria inicialment a l'edifici de Núñez i Navarro. Maite Boada.
6: Per Xavier Martínez, director general del Patronat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, per acabar la basílica cal traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a l'illa del costat i, per tant, la decisió final està ara a la teulada de l'Ajuntament.
7: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
6: L'operació urbanística permetria acabar la basílica en la seva totalitat d'aquí a 10 anys. Una altra cosa, especificat Martínez, és si caldria afectar altres edificis des de Mallorca a Aragó per aconseguir més perspectiva visual. Des del temple admeten que, a mesura que s'acosten les eleccions, el preacord assolit a tres bandes, també amb els veïns, és més difícil de signar.
0: Més coses, la vaga parcial dels conductors d'autobús de TMB ha tingut un seguiment de gairebé el 70% durant aquest matí i els serveis mínims s'han complert sense incidència, segons ha informat l'empresa. La mobilització dels treballadors ha arrencat aquest matí a les 10 i s'allargarà fins a les 5 de la tarda. Fins a les 4 circularan el 20% dels autobusos i entre les 4 i les 5 de la tarda, coincidint amb l'hora punta, ho faran un 40% dels autobusos. Assolir els 260.000 visitants, 110.000 més que el 2025, amb un sostre de 320.000, és un dels reptes de Valentín Roma al capdavant del MACBA durant els propers 3 anys. El fins ara director del Virreina, Centre de la Imatge, s'ha mostrat a favor de l'ampliació del MACBA i ha dit que no vol fer tàbula rasa, que vol ser respectuós amb la línia institucional del MACBA. Tot i així, ha assegurat que cal canviar els continguts de la programació que no funcionen.
8: El MACBA és els seus continguts i està clar que els continguts dels museus no estan funcionant i tenim que canviar els continguts. Canviarem l'enfoc del que proposa el museu a la seva audiència. També canviarem els formats amb línies de treball reconeixibles.
0: L'exposició Un teatre lliure commemora l'esperit del teatre lliure en el seu mig segle de vida amb 5 instal·lacions creades per 5 escenògrafs i escenògrafes que han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre. Ells són Frederic Amat, Montse Amanós, Max Glaenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó, que han teixit les seves obres al voltant de la poesia dels autòmats, els terres de les escenografies, la màgia del teatre, els oficis més invisibles que fan possible una obra i els seus vestuaris. Ens ho explica la Montse Soto.
9: Que cal cremar la vida és quelcom que ens recorda la instal·lació de Frederic Amat, deixeble de Fabià Puigserver, i que amb 7 autòmats sobre un terra de cendres fa un homenatge a l'escenografia de Público de Lorca, que juntament amb Fabià Puigserver van fer per Lluís Pasqual.
10: El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida, com la poesia.
9: Montse Amanós converteix els terres de diverses escenografies històriques del teatre en talons, en clara al·lusió a Fabià Puigserver, que per la disposició original del lliure en públic a quatre parets, volcava tota la seva creativitat en les superfícies que trepitjaven.
11: D'agafar aquests terres i aixecar-los, és a dir, d'alguna forma aquests terres han fet com de taló o de fons de molts espectacles.
9: Mentre que dos escenògrafs, també fonamentals del lliure i del teatre català, com Max Glenzel i Lluc Castells, han centrat les seves instal·lacions, d'una banda, en els escenaris del lliure i en l'artifici d'aïllar-se de la realitat per generar ficcions creatives.
12: Generar un espai que, com deia Fabià Puigserver, fos de somni indefinit i perdut en el temps, allò que passa quan entrem a una sala de teatre.
9: I també en fer un homenatge a tots els oficis que fan possible una funció teatral, amb una gran taula maqueta que conté diversos objectes que fan servir.
13: Un col·lectiu de persones que penso que encara hereda aquella llavor que va plantar aquell grup de gent que va decidir crear el lliure i fer teatre des d'un lloc, i crec que encara es manté alguna cosa, algun esperit d'allò.
9: El Palau Robert a Barcelona fins al 17 de gener.
0: Nosaltres ho deixem aquí, la informació continua en aquesta sintonia i també a Ràdio 4 al quart temps amb el Jaume Riello i també al portal web rtv-e.cat. Passin molt bona tarda i gràcies com sempre per confiar en la ràdio pública.